Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: El so de RAC 105. RAC 105. Evoluciona.
1: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
1: Més moderna.
0: Més potent.
1: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
2: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
1: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Totes les pífies compilades.
2: El Richard Gere de Pretty Woman, senyora Apetri...
3: Perdona?
4: Hi ha algú que s'hagi muntat una bona festa, aquest tio, o no?
5: Aquest tio no t'ha tocat gaire.
4: Una onada de l'exotisme exòtic colombià número 1. Estic fent tot un lío.

0: de l'agost i no ha plogut tant a l'agost.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, ja són les que ha plogut molt, hi ha hagut aiguats, quatre gades.
0: Que sapigueu que avui tindrem un dia tranquil, només alguns ruixats aïllats, i també caloreta, que anirà augmentant en augment, en augmentant en augment.
2: No, molt agraïda de que equivocar-se és de savis.
3: No, rectificat.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Un home a qui van haver d'operar d'apendicitis a l'Hospital de Granollers i que per un error a l'anestèsia va ser conscient de tota la intervenció.
2: Quin horror!
3: Sí, l'operació no suposava cap dificultat, però tal com llegim al diario.es, resulta que un error de la màquina d'anestèsia va provocar que el pacient sentís, per exemple, el dolor del bisturí. L'anestèsia el va deixar en un estat en què no podia bellugar ni un múscul, cosa que va provocar que no pogués avisar els metges, però sí sentir tota l'operació.
1: Anar al dentista i sentir gàrgares. Els morros inflats i adormits durant 3 hores, no? Llavors jo dic, fes-m'ho sense anestèsia.
4: Clar, clar.
1: Prefereixo aguantar una mica el dolor, però ja pateixo molt, imagina't, haver d'aguantar una operació.
5: No, perdona, hi ha boques que potser el que s'ha de fotre anestèsia és el propi dentista, pobret, que s'ha d'empassar boques putrefactes.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Okay.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: per trobar bona música.
1: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
2: Sí, Celo Carti.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
5: Família de RAC 105.
6: Som els Catarres.
7: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
8: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
11: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
12: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
13: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
15: No cal creuar mig món.
16: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
17: Un petó i una abraçada, família.
18: Un petonet de part de tots cinc.
0: Això és RAC 105.
18: Un besinho.
0: A RAC 105.
19: Merci, besito.
0: RAC 105.
20: Sempre apostant per la música en català.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Totes les pífies compilades.
2: El Richard Gere de Pretty Woman, senyora, a Petri... A...
3: Perdona?
4: Hi ha algú que s'hagi muntat una bona festa aquest tio o no?
5: Aquest tio no t'ha produït gaire.
4: Una onada de l'exotisme exòtic colombià número 1. Hòstia, hem fet tot un lío.

0: això de l'agost i no ha plogut tant a l'agost.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh?
0: Ah, sí,
1: ja són els que ha plogut molt, hi ha hagut aiguats, quatre
0: vegades. Que sapigueu que avui tindrem un dia tranquil, només alguns ruixats aïllats, i també caloreta, que anirà augmentant en augment,
2: No, molt agraïda de que equivocar-se és de savis.
3: No, rectificar.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Un home a qui van haver d'operar d'apendicitis a l'Hospital de Granollers i que per un error a l'anestèsia va ser conscient de tota la intervenció.
2: Quin horror!
3: Sí, l'operació no suposava cap dificultat, però tal com llegim al diario.es, resulta que un error de la màquina d'anestèsia va provocar que el pacient sentís, per exemple, el dolor del bisturí. L'anestèsia el va deixar en un estat en què no podia bellugar ni un múscul, cosa que va provocar que no pogués avisar els metges, però sí sentir tota l'operació.
1: Anar al dentista i sentir els morros inflats i adormits durant 3 hores, no? Llavors jo dic, fes-m'ho sense anestèsia.
4: Clar.
1: Prefereixo aguantar una mica el dolor, però ja pateixo molt, imagina't, haver d'aguantar una operació.
5: Perdona, hi ha boques que potser el que s'ha de fotre anestèsia és el propi dentista, pobret, que s'ha d'empassar boques putrefactes.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Lula.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105. Come on.

0: banda Neon Boss, Mont DJ, el ventilador.
1: La teva música.
2: Amb Héctor Huguet.
0: Que amb els temps que corren hauria d'estar al codi penal, robar el ventilador, com a mínim. Vinga, una bona marxa, nou matí. De fet, comencem acompanyant-te, en el meu cas, fins les dues. Salutacions de part d'Héctor Huguet amb tots els grans èxits de RAC 105. De fet, de seguida, la nova cançó entre Karol G i Bruno Mars. Diuen que podrien tenir alguna coseta, eh? Es diu Still. Abans, Rosalia i el Despechà. Bon dia!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Doncs ja s'acaba l'estiu.
3: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
2: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
3: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
9: 29.368 29368.
8: Sèrie
9: 84.
8: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Azizam, Ed Sheeran, que mai falta, eh? Cada anyet ens deixa una o dues cançonetes i aquest 2026 no ha estat una excepció. Azizam, per donar pas a una cançó de Bibi Rexha, sí, que ens porta més contundència. Pels amants de la canya, pels amants de l'electrònica, ha agafat una original dels Faithless, aquell Insomnia, per donar-li la volta i fer aquesta cançó que és tot un èxit a nivell dance aquesta temporada. Sona RAC 105, es diu New Religion. New Religion.

0: una de les protagonistes del Daisy Chain Fields, el festival organitzat per Olivia Rodrigo, en què hi participaven diverses artistes, entre les quals, com et dic, Chappell Roan, amb aquest Good Luck Babe que deixem enrere. Han aconseguit recaptar 20 milions de dòlars. Aniran destinats als drets i a la salut de les dones. Va, seguim posant-li música al teu dissabte, ara baixant les revolucions amb una de les grans promeses de la música en català. Ivan Herzog, Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

Quan comences a enamorar-te, no? Aquella sensació inicial, les papallonetes, que li diuen, no? A l'estómac. Feels like I'm falling in love. Papallones, no sé, però algun que altre nervi segurament sí que hi ha al voltant de la següent data, 25 de setembre, Mercè de RAC 105. Allà hi seran els catarres.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
2: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
3: És passar corrent davant la Sagrada Família.
2: És sentir la brisa del Mediterrani.
3: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
2: És monumental.
3: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
2: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
3: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
5: el 5, el 14, el 31, el 33 i el 43. I els sols, el 3 i el 4.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
6: La casa dels teus artistes.

Like Diamonds in the Sky. I precisament aquesta setmana a Rihanna, doncs aquesta lletra li va com en ella el dit, perquè l'han multat a ella i a molts famosos residents a Califòrnia amb un nou impost per tots aquells que utilitzen en excés el seu jet privat. Doncs, en fi, Diamonds in the Sky, Rihanna, la broma, li ha sortit finalment per més de 100.000 dòlars a la de Barbados. Déu-n'hi-do. Vinga, així seguim. Camí de les 11 del matí. Nova jornada de cap de setmana. Sempre acompanyats de la millor música d'aquesta casa. I arribarem amb els Figaflaues, amb el duet de Valls, amb el seu Mossego. Però abans, una de les grans sensacions del moment. Els Tame Impala i aquest Dràcula.

0: un altre dels descobriments de RAC 105.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: Un altre jove artista que et presentem es diu Adela. És fàcil de recordar, és com Adele, però amb a final. La primera que ens porta és aquest Ain't in LA. Així comencem nova horeta, a les 11 del matí del dissabte. I mira, avui que és dia 5 de setembre... Queda exactament un mes pel primer dels últims concerts dels Oques Grasses. 5 d'octubre, la gent que estimo. Porto a mi...

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: La teva música.
2: Rack Sensing.
3: Si você la compra, veas a la carre.
4: Torna la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
7: T'ha anat bé de gust la rutina?
6: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
7: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
11: És passar corrent davant la Sagrada Família.
10: És sentir la brisa del Mediterrani.
11: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
10: És monumental.
11: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
10: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
11: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
12: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
13: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
1: RAC 105, la teva música.
14: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
14: Aquest és el so.

Hi ha cançons que sonen millor al cap de setmana, i això és així. Sí o no? Jo diria que aquesta n'és una. Another, es diu Talk to You, un dels grans fenòmens també d'aquest estiu que tot just acabem de deixar enrere, per donar pas a Bruno Mars, Karol G i artistes de primeríssim nivell per acompanyar-vos en un nou cap de setmana, o, per exemple, sí a una de les grans veus del segle XXI amb això que es diu Chandelier. Chandelier.

0: qualsevol de gust.
1: Que la música catalana es troba en un moment de forma impressionant, jo crec que ja no és un debat, és una evidència, simplement. No paren de sorgir artistes un rere l'altre, de tots els estils, a més, de tots els pals. I aquí en tenim un altre. Soc un bohemio, recordeu aquest nom, eh? La primera, esperem que de moltes, és aquesta que deixem enrere i que es diu Un dia qualsevol d'agost. Un agost, per cert, que ja han deixat enrere, això ja ho sabem, i una de les novetats, o com a mínim, rutines que tornem a agafar és la de compartir amb vosaltres el cap de setmana. Vinga, va, salutacions d'Electro Huguet. Seguim amb els Maroon 5 i aquest Girls Like You.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el vi?

Què? Com t'has quedat? Jo la trobo brutal. És la nova cançó de Miley Cyrus, que, per cert, ja no vol que li diguin Cyrus. Simplement Miley, a seques. La seva nova etapa musical comença amb aquesta cançó que es diu Bass Persuades. Donarà nom al seu darrer disc, el desè, ja déu-n'hi-do com passa el temps, desè disc, desè àlbum de Miley. El 18 de setembre veurà la llum i de moment coneixem aquest primer avançament. Ja, novetat, RAC 105, recordo, Bass Persuades. I ara arriba la que és la persona del moment, almenys a casa nostra. Aitana. Ahir va deixar-nos bocabadats amb el primer dels seus 4 concerts. Avui, un altre al Palau Sant Jordi per cantar, entre d'altres, aquest Mariposas.

Aquí una més de les tantes i tantes cançons de Taylor Swift, a RAC 105 recuperant l'estil per fer camí de les 12 d'aquest migdia de dissabte. I mira, parlant d'estil o de flow, digue-li com vulguis, d'aura, aquí una cançó que té un rotllasso estel·lar, una de les grans també d'aquest estiu, DJ Goja, col·laborant ni més ni menys que amb Jason Derulo, fent plegats això que es diu Mi Chico.

0: informatiu en català. Dic per molts...
1: La teva música...
0: Perquè així ens ho vau fer saber l'últim dia del Matina d'Estiu. Aquell divendres, la pregunta era evident, quina és la cançó de l'estiu? Vau dir de tot, els Catarres. Amb el Diumenge sense drama, vau dir Papi, posa'l al disc. I també molts vau dir aquest tututurú dels Siderland. Nova hora, són les 12, benvinguts i benvingudes. I us parla l'Héctor Huguet acompanyant-vos, com cada dissabte, de nou fins al punt de les dues, encara dues hores. I recordo, va, aquesta nit, cita obligada pels amants del so Remember. El ritme de la nit amb un servidor, ja que estem petit tastet. Britney Spears, Toxic. Baby,

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra, ve a Tana Carrefour.
3: Torna la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.
7: I la propera parada és la Roca del Vallès.
6: El dissabte 12 de setembre, l'Ernest Codina i l'Enric Font revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès
8: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
7: Una nit amb molta...
9: Feta!
7: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
10: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
6: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la Gira 105.
8: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

Aquí ja apuntava maneres aquesta veu tan característica de Damiano David, aleshores el principal integrant o el líder, com a mínim, dels Maneskin, una formació que de moment doncs està en stand-by després de la decisió del propi Damiano de començar la seva carrera en solitari. Begging a través de Rack 105 i donant pas a una altra de les formacions dels grups de moda. Parlem dels Tame Impala, que després de l'exitàs amb Jenny, amb el seu Dràcula, ara tornen a ser notícia, una de les cançons més escoltades arreu del món, en part perquè forma part de la banda sonora de Spider-Man. Es diu Loser. Loser.

Mr. Know-it-all. El més nou de Teddy Swims parla d'aquella persona que ho sap absolutament tot. Cada cop n'hi ha més d'aquesta espècie. Ai, nois i noies, eh? En fi, tant se val el tema del que parleu que té opinió. Jo reivindico, proposo el contrari. Dir, no tinc ni idea, i et quedes tan ample, i escoltes, i ja et treus, doncs, un pes de sobre. Prova-ho, prova-ho, ja ho veuràs. Vinga. Va, el més nou de Teddy Swims, que continua demostrant el seu gran talent. I sempre que continuï així, seguirà sonant a RAC 105, com també ho fa Olivia Dean. Baixem les revolucions amb el seu So Easy to Fall in Love.

El Jamaican Bam Bam, una altra de les grans cançons de l'estiu d'Ugel, que sempre el francès fa el mateix. Vaja, no té massa secret. Agafa un gran clàssic, el reformula una miqueta... I ja ho tindríem, eh? Jamaican, va, bam, bam, donant pas ara a una de les més importants recentment dels One Republic, I Ain't Worried.

quan TikTok no era una xarxa social, era una cançó de queixa. La recordem des de l'any 2009, per si t'ho preguntaves. Camí de la una del migdia d'aquest dissabte. Imagine Dragons preparats, David Guetta també fent cua, o Max Navarro, ja el tenim per aquí de fons, amb el seu inigualable.

0: teva música
1: amb Víctor Huguet.
2: La una del migdia. Comencem nova hora amb Mont DJ, amb Buos i amb Banda Neon i el seu El Ventilador. Un artilugi, un artefacte, un instrument absolutament imprescindible i cada cop més. Fins al desembre estarem amb El Ventilador a casa, Va, tret de sortida a una nova hora. Us acompanyo, va, salutacions d'Electro Huguet fins les dues, amb cançons com, per exemple, el Superestrella d'Aitana, per qui fent cua. Abans, Karol G, Tiesto, Don't Be Shy.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si você la compra bé a Sana Carrefour.
3: Torna la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats. Només el 5 i el 6 de setembre.
4: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
5: És passar corrent davant la Sagrada Família.
4: És sentir la brisa del Mediterrani.
5: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
4: És monumental.
5: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
4: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
5: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.

0: Mauri.
1: Una nit amb molta...
2: Feta, feta, feta.
1: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
3: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
4: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la gira 105.
5: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
6: Escoltes tots els èxits de la música.
7: Univers RAC 105.

va tenir la gran idea de donar-li un toc dens al clàssic de Chris Norman i li va sortir bé, molt bé, de fet, a Cyril, amb això que es diu Stumbling In. I també li va sortir molt bé la idea a Olivia Rodrigo. Recentment ha fet un festival d'un sol dia, el Daisy Chain Fields, amb diversos concerts, amb diverses artistes, com per exemple Chapel Ron, ella mateixa, i va aconseguir recaptar 20 milions de dòlars. Aniran destinats als drets de les dones i a la salut de les dones. En fi, gran idea i gran iniciativa d'Olivia Rodrigo. Aquí una de les últimes.

pren elegància amb totes les cançons que ens presenta. Teddy Swims, aquesta es diu Bad Dreams, una de les primeres, per seguir avançant en una nova jornada de dissabte, cap de setmana, amb Raxin 5 i també amb Lady Gaga, de seguida una de les primeres, aquell Just Dance, però primer és el torn dels Amics de les Arts, un dels convidats de la Mercè de Raxin 5, on també seran els Catarres, Teràpia de Xoc, Marcos, Maria Jaume i, com et dic, els Amics de les Arts, per cantar en directe aquesta.

Cada estació de l'any necessita la seva música. El Nadal, Maria Carey, Michael Bublé, no? I a l'estiu cançons com aquesta de Marc Ambor, Belong Together. I és que hi ha molts artistes, com els Catarres, per exemple, que saben, coneixen els ingredients bàsics que ha de tenir una cançó de l'estiu. Ho han tornat a demostrar el grup d'Aiguafreda amb aquest Diumenge sense drama.

0: recordant els inicis de Pink, amb aquest Just Like a Pill, l'any 2002, comparava una persona amb una pastilla. Deia, doncs, allò de la teoria, no?, que hauria de fer-te sentir-te millor una pastilla, però a vegades et provoca just el contrari. En fi, no sé, una metàfora amb la qual, doncs, va guanyar molt protagonisme l'artista americana. Amb aquesta cançó, un servidor, l'Héctor Huguet, et diu fins aviat.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: No et dic adéu perquè avui és dissabte i segurament els amants del dance ja sabeu, espero vaja, que aquesta nit teniu una cita, va, amb tota la gent de RAC 105 i amb la millor música dance de tots els temps. El ritme de la nit, això a partir de les 9, abans l'Arnau Mulet. Amb ell us deixo a partir de les 2. De fons, va, m'acomiado amb una de les novetats dance, precisament, d'aquests últims mesos, setmanes, a RAC 105. De pausa, magnètic. Adéu-siau.

0: Ai, va, que arrenquem una mica romanticots, no? Amb aquesta cançó de Karol G i Bruno Mars, que es diu Estil.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Per cert, es comenta, rumoreja, que aquí no només hi ha una relació professional, sinó que la cosa ha escalat, eh? I que ara mateix aquest parell tenen una relació sentimental. No ho sabem del cert, però ens encantaria, la veritat, fan bona parella. Va, salutacions a l'Arnau Mulet, arrenquem nova hora.

aquesta ha fet molt mal aquest estiu. Es diu Talk to You i la signen a Notter. Música estiuenca que també té pinta que l'escoltarem molt aquest inici de temporada aquí a RAC 105. Mira, i no deixem aquest estil, perquè ara arriba la col·laboració estel·lar entre Rihanna i Calvin Harris. Fa uns quants anys proposaven aquest We Found Love. Yeah.

Està bé que de tant en tant algú vingui i et digui gaudeix aquests petits moments, que això és el que val la pena i el que ens emportarem. Els tiets...

Tenen Clan, aquesta cançó que es diu Era això, i que també s'ha convertit en una de les importants en català aquest estiu. Va, i ara mirem a nivell internacional i recuperem aquest clàssic d'Adele, Rolling in the Deep.

Ahir va fer el primer dels concerts que farà Palau Sant Jordi la Aitana, aquí la tenim. Amb aquest Conexión Psíquica, una de les cançons que forma part del seu darrer treball, que també està funcionant molt bé. Va, i ara una altra veu femenina internacional. Ella es diu Olivia Rodrigo. Aquesta no és del seu últim treball, és anterior. Però sona molt i molt bé. Es diu Vampire. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly,

Doncs jo crec que aquesta és una molt bona proposta per sonar al ritme de la nit, eh? Recorda que cada divendres i cada dissabte a partir de les 9 del vespre tens una cita aquí amb l'Héctor Huguet per recuperar clàssics de la música de ball, com per exemple aquesta de Florida, que es diu Good Feeling. Ara, però, baixem una mica les revolucions, va! Ell és Bruno Mars i això es diu Risk It All.

0: El so de RAC 105. RAC 105. Evoluciona.
1: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
1: Més moderna.
0: Més potent.
1: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
2: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
1: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

0: Aquí els veterans de la zona recordem perfectament la versió original de Fightless. Es deia Insomnia.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Ara, però, Bibi Rexha l'ha recuperat i li ha canviat el títol amb New Religion. Arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més. Dissabte de grans èxits, com ha de ser, clar que sí, home. I aquesta és Taylor Swift, que li diu a algú que no ho provi més, que no tornaran a ser res més que amics. I remember.

ja ha passat per Madrid, ha passat també per Barcelona. Aquest cap de setmana estarà per Portugal. I després agafa un avió i el tio se'n va cap a Àsia, sí? Concretament, Japó, després Indonèsia, Singapur. En fi, una estrella internacional que també ha passat per Rexensi amb aquest Take My Breath. Estem parlant de The Weeknd, evidentment. I ara una de les grans sorpreses d'aquest inici de temporada. Ella es diu Adela i ens ha regalat aquesta cançó que està sonant per tot el món. Es diu I'm in LA. A veure què et sembla, va.

0: canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada. Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: REC 105.
2: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

Deixa'm explicar una interioritat d'aquesta cançó, i és que molts aquí a RAC 105, quan la vam escoltar, vam dir: aquesta cançó té un rotllo Maria Jaume. Si et poses la cançó de Diumenge sense drama, comprovaràs que, en fi, té un estil. No sé si Teddy Swims haurà escoltat alguna vegada Maria Jaume.

Qui ens havia d'anar a dir que una cançó afrobeat, que en principi a priori és un estil doncs una mica underground, acabaria sent un èxit internacional? I no només això, sinó que s'ha convertit en tot un número 1 que també sona a la ràdio i aquí a RAC 105 no la podem deixar passar per alt. Jamaican Bam Bam, que dona pas a Aitana, immersa en aquests concerts al Palau Sant Jordi, que els té plens fins a la bandera.

0: Doncs no, no és divendres, és dissabte, però com si ho fos, perquè aquí ho celebrem absolutament tot, clar que sí.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: I ara obrim el nou treball de Maria Jaume, que per cert passarà a la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina el dia 25 de setembre. Si vols saber tot el cartell, entra ara mateix a RAC105.cat. Aquesta segur que sona, eh? Es diu

0: Martina Codina Best Moments.
1: Totes les pífies compilades.
2: El Richard Gere de Pretty Woman, senyora Apetri...
3: Perdona?
4: Hi ha algú que s'hagi muntat una bona festa aquest tatiu o no?
5: Aquest tatiu no t'ha tullit gaire.
4: Una onada de l'exotisme exòtic colombià número 1. Hem fet tot un lío.

0: això de l'agost i no ha plogut tant a l'agost.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, ja són els que ha plogut molt, hi ha hagut aiguats, quatre
0: gades. Que sapigueu que avui tindrem un dia tranquil, només alguns ruixats aïllats, i també caloreta, que anirà augmentant, en augment,
2: No, molt agraïda de que equivocar-se és de savis.
3: No, rectificar.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: sens dubte, una de les cançons de l'estiu en català.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Banda Neon, Buhos i Mon DJ junts en aquest El Ventilador. Rumbeta catalana per començar aquesta nova hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. Gràcies per ser-hi. No et fallarem. I no se m'acudeix millor manera de passar un migdia ja tarda de dissabte aquí a RAC 105 amb cançons com aquesta de Nicky Jor, que té un bon rotllo, que té un bon ritme, que té una energia positiva que ens encanta. Sunroof.

0: primera vegada que la vaig escoltar i vaig veure que havien posat la botzina de les atraccions de fira, vaig pensar, ara sí, aquests l'han clavat aquest cop.
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: Els tiets amb tàndem que dona pas a Nil Moliner.

0: portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: I'm Levirin.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.

0: De les primeres cançons que li vam conèixer aquí a RAC 105 i ens va enamorar moltíssim. Ell és Benson Boone amb aquesta que es diu Beautiful Things, que dona pas als Catarres, que també els tindrem a la Mercè de RAC 105. I aquesta no pot faltar, es diu Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se

Hi ha cançons que porten el segell de RAC 105 per tot arreu i aquesta jo crec que n'és un molt bon exemple. Es diu Big Girls Don't Cry. Cançó amb la que jo m'acomiado. Salutacions a l'Arnau Molet, gràcies per triar-nos. Demà més, això sí, ni en moguis, eh? De seguida agafa els comandaments l'Enric Font per seguir acompanyant-te en aquesta tarda de dissabte. I abans, la cançó oficial del Mundial de Futbol. Shakira, Dai Dai.

0: Compte amb el que toques, eh?
1: Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres, de cop som els 2.000.
1: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal.
1: Màxima potència.
0: Els 80.
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit, de RAC 105.
1: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
0: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.

0: És el gran treball que ens porta l'Aitana, que aquesta, bé, aquest cap de setmana està a tope amb els concerts que està fent per aquí, per Barcelona. De moment, mira, recuperem aquesta superestrella. Així hem volgut començar nova hora i nova edició d'aquí, de La Teva Música.
1: La Teva Música amb Enric Font.
0: Home! Què tal, com estàs? Com sempre, és un plaer estar al teu costat. Faci el que faci, estiguis on estiguis. Aquí motivat, amb nosaltres. Fa uns minuts que passen de les 5. Tenim moltíssimes per tu. Evidentment, no desconnectis. Va, que arriben els Stay Homes.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra, ve a Tana Carre.
3: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitat o sencer a un preu imbatible de 9,25 € al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5,29 € al quilo. Fins al 9 de setembre.
2: Si vols ser la compra, ve a Tana Carre.
0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
4: Actualment no pots canviar d'emissora.
5: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
6: Quins seran els èxits del futur?
7: I'm Olivia Dean.
8: Benson Boone. This is Dua Lipa.
9: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música mestres.
13: I la propera parada és la Roca del Vallès.
12: El dissabte 12 de setembre, l'Ernest Codina i l'Enric Font revolucionaran la festa major de la Roca del Vallès
14: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
13: Una nit amb molta...
15: Feta!
13: Us esperem a partir de la 1 de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
16: Home, Enric, jo...

0: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
2: Univers Rec 105.

les pistes de ball, evidentment. El sota Another, una de les que ho ha patat aquest estiu i, evidentment, també ens ve de gust recuperar aquest dissabte aquí amb la teva música. Talk to you! Va, seguim amb més salutacions a Enric Font, al tanto perquè de seguida el so de David Guetta, T-Swims, Tunes and I, Gondendon, abans...

0: Això és
1: Rocksensing.
2: La ràdio dels teus artistes.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

Mira que és bonica! La nova proposta que ens porta Ivan Herzog aquí a Reaction 5, una de les estrenes de la setmana, s'anomena Des de lluny. I també ens ve de gust per aquest dissabte amb la teva música. Va, seguim amb moltes més. Com sempre, un plaer estar al teu costat. Salutacions a Enric Font. Al tanto, perquè de seguida una de les referències de l'any, sense cap mena de dubte, el so de Sutherland, Tututurú. Abans, aquest clàssic de People i Cristina Aguilera.

El tanto perquè és una altra de les novetats de la setmana, és la més recent que ens porten, per una banda, els Ginestar, i per l'altra, Nil Moliner, que han unit forces per crear aquesta. Amb qui estaràs? És una bona pregunta, eh? Amb qui estaràs connectat aquí a RAC 105, evidentment. Vinga, va, salutacions a Enric Font. El tanto perquè en una estoneta, una de les que ho ha patat fora aquest estiu, el so de Joan Dausà, Mamaduixa. Abans arriba Harry Styles, As It Was.

És un d'aquells clàssics que mai passa de moda, eh? Una tema immortal a càrrec dels Daft Punk, recuperant aquest One More Time, una proposta que ja té més de 26 anys, i els que queden, per gaudir-la i ballar-la, evidentment. Va, en pocs minuts arribarem a les 6 d'aquesta tarda dissabte aquí amb la teva música. Salutacions a l'Enric Font. Anem amb la nova que ens porta The Bowser.

0: Un altre gran treball, en aquest cas, a càrrec d'Olivia Rodrigo, recuperant aquest Drop Dead. Canto igual.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Vinga! Com ho portes? Va, que seguim amb més. Quan passen ja uns minutets de les 6 de la tarda, tornem a la càrrega per punxar-te bones propostes aquest dissabte. Mira, en una estoneta, Aitana, que està aquí amb Connexió Psíquica. Abans ens quedem amb una de les primeres que ens portava el canadenc The Weeknd.

0: Fel idiota.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Si vostè la compra bé a Tana Carrefour.
4: Torna d'allà amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.

0: revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès a la carpa de la plaça Sant Jordi.
1: Una nit amb molta...
2: Feta!
1: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
3: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
0: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la gira 105. Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
4: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
5: No pots canviar d'emissora.
6: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
7: Quins seran els èxits del futur?
8: I'm Olivier Dean.
9: I'm Benson Boone. This is Dua Lipa.
10: This is Daniel Dyer.
4: La història continua. La teva música. RAC 105.
0: La teva música.
4: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so...

els mites que ens porten els tiets, recuperant aquesta Olívia. Si és que a mi em flipa, és que oi, oi, oi. Em dona molt bon rotllo, escolta. Què tal, com estàs? Va, salutacions a l'Enric Font. Al tanto, perquè tenim ja preparat per aquí bones referències, com per exemple, mira, de seguida el so de Sabrina Carpenter amb el seu Menchild, entre altres també un clàssic que a més va triomfar a Eurovisió. So de Eleni Foureira amb el seu Fuego. Abans, la nova de Karol G i Bruno Mars, Still.

Teddy Swims recuperant Mr. Know It All, una de les que també ens enganxa, ens atrapa i que ens venia de gust també el dissabte aquí amb la teva música. Què, com ho portes? Ja saps que si vols ens ho pots explicar. Ja saps, arroba RAC105, arroba Enric Font. Mira, sí, també ens pots seguir, que és gratis, escolta. Que no falti de res. Si estàs al dia, de les novetats d'aquesta casa. Va, que anem amb Taylor Swift, el seu Apple Light.

Té una cosa que enganxa, que ens hipnotitza. És el treball de Jack Jones, en aquest cas al costat de Ray, la primera que ho va petar al nostre país a càrrec d'aquests dos grans artistes, You Don't Know Me. Ai, com estàs? Va, salutacions a l'Enric Font. Re, pocs minuts per les 7. Tanto perquè ja parat per aquí. El so dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. No crec que...

0: Tina Codina Best Moments.
1: Totes les pífies compilades.
2: El Richard Gere de Pretty Woman, senyora Apetri...
3: Perdona?
4: Hi ha algú que s'hagi muntat una bona festa, aquest tio, o no?
5: Aquest tio no t'ha tocat gaire.
4: Una onada de l'exotisme exòtic colombià número 1. Hòstia, m'hem fet tot un lío.

0: això de l'agost i no ha plogut tant a l'agost.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, ja són els que ha plogut molt, hi ha hagut aiguats, quatre vegades.
0: Que sapigueu que avui tindrem un dia tranquil, només alguns ruixats aïllats, i també caloreta, que anirà augmentant, en augment, en augmentant, en augment.
2: No, molt agraïda de que equivocar-se és de savis.
3: No, rectificar.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: a dir que és una de les cançons que més ho ha patat aquest estiu, al so de la banda Neon, al costat de Buhos.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Això sí, amb bon DJ, que no se'n perd cap el ventilador. Així hem volgut començar a no veure al teu costat. Quan passen ja uns minutets de les 7, què, com ho portes? Com portes el dissabte? Nosaltres ben a tope, The Power. Al tanto perquè en una estoneta, la nova de Miley Cyrus. Abans ens quedem amb els Imagine Dragons. Gimme, gimme, gimme.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vols rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
0: El so de RAC 105.
1: RAC 105.
0: Evoluciona.
6: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
6: Més moderna.
0: Més potent.
6: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
7: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
1: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai. RAC 105, la teva música.
8: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
8: Aquest és el so.

pràctica protagonista del cap de setmana, almenys amb els concerts que està fent al Palau Sant Jordi, i amb temes com aquest, 6 de febrero. Seguim amb més salutacions a Enric Font. Déu-n'hi-do, quin ritme que tenim per endavant aquesta tarda, perquè en una estoneta, mira, recuperarem el so de Sofia Elix Vestor, una cançó que ballàvem fa 25 anys. I el que queda, perquè això s'enganxa. Murder on the Dance Floor. Abans, una d'aquelles tendres a càrrec de Bruno Mars. Anem a recuperar el seu Risk It All.

No. Passaria el dia cantant, eh? I em farien fora d'aquesta casa, però jo ben content. Ai, mare, aquí tenies la bona proposta a càrrec dels Disturb i el seu The Sound of Silence. Va, seguim amb més. Yeah. Tanto perquè arriben per aquí, Soc un Bohemio, amb això, un dia qualsevol d'agost. Sí.

0: so elegant d'aquell que no deixa indiferent a ningú. Gran Olivia Dean, que està triomfant amb temes com aquest Men I Need, una altra de les propostes, sense cap mena de dubte, que ha revolucionat aquest 2026. I el que queda encara, va, salutacions a Enric Font. Atenció perquè, mira, em ve de gust, de seguida, una d'Ariana Grande. Què et sembla? El seu Into You. Abans, mira, una de casa nostra, càrrec dels Catarres Mittals. Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

Mira que me n'he fet un far de ballar temes com aquest dels The Wanted, recuperant el seu Glad You Came, una de les cançons més mítiques del grup, que ens venia de gust també aquest dissabte. Vinga, salutacions a Enric Font. Re, pocs minuts per les 8 del vespre del dissabte, carregant-te les piles, evidentment, amb temes com, per exemple, aquest que ha triomfat molt aquest estiu. És la referència a DJ Goja, al costat de Jason Derulo, una bona proposta que ens ha meravellat a tots. S'anomena Michiko i sona, evidentment, aquí, amb la teva música. Va, fot-li!

0: Han actuat al Coachella i companyia, eh? Són Katzai, la girl band per excel·lència.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Ai! Amb aquest Animal hem volgut començar aquesta última horeta juntets d'aquest dissabte, aquí amb la teva música, sí, amb un servidor, l'Enric Font, evidentment. Bons minuts de les 8, seguim amb moltes. Arriben per aquí, uns de la casa. Són els Figaflauas, amb solucions i no problemes.

0: Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol.
0: RAC.

una cançó ben famosa, sobretot entre els futbolistes de primer nivell, eh? Que la ballen, la gaudeixen a tope. Another, amb aquest Talk to You, una cançó que ha donat la volta al món, està sonant per totes les pistes de ball del planeta i que, evidentment, també la fem girar aquí, a RAC 105, amb la teva música. Va, seguim amb moltes. Com sempre, un plaer acompanyar-te, faci el que faci. Soc l'Enric Font. De seguida, el so de Bruno Mars amb I Just Might, una de les que m'encanta. Abans, el tema mític de David Guetta i Sia, recuperant Titanic.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Totes les pífies compilades.
2: El Richard Gere de Pretty Woman, senyora Apetri...
3: Perdona?
4: Hi ha algú que s'hagi muntat una bona festa, aquest tio, o no?
5: Aquest tio no t'ha tocat gaire.
4: Una onada de l'exotisme exòtic colombià número 1. Hem fotut un lío.

0: això de l'agost i no ha plogut tant a l'agost.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh?
0: Ah, sí,
1: ja són els que ha plogut molt, hi ha hagut aiguats, quatre vegades.
0: Que sapigueu que avui tindrem un dia tranquil, només alguns ruixats aïllats, i també caloreta, que anirà augmentant en augment,
2: No, molt agraïda de que equivocar-se és de savis.
3: No, rectificar.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105. Let's go.
5: Escoltes tots els èxits de la música.
6: La casa dels teus artistes.

ho confesso, és una d'aquelles cançons que m'emocionen. Si és que em toca aquí la fibra, la patatona, com diuen. El so de Max Navarro amb aquest inigualable, una de les que gaudim, evidentment, amb força, amb la teva música. Olé! Què tal? Com estàs? Estem carregats de ritme i t'ho demostrarem, perquè de seguida grans referències, com per exemple la de Damiano David, Talk to Me, o per exemple temes que també ballem a les pistes de ball, com la de Bibi Rexha al costat dels Fiddlers, recuperant l'essència de l'insomnia amb New Religion. Abans, mira, una de les mítiques que ens portava Taylor Swift, anem a recuperar aquest Me.

0: Compte amb el que toques, eh?
1: Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres, de cop som els 2.000.
1: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal.
1: Màxima potència.
0: Els 80.
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit, de RAC 105.
1: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
0: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.

altra puntada a la llista de les cançons que hem cremat aquest estiu. Déu-n'hi-do com ha sonat aquesta de Shakira i Burna Boy, eh? Die, die, we go i bing, bong. Ole! Va, seguim engrescant-te aquesta tarda ja vespre de dissabte amb temes com aquest. El so de l'Aitana en el cotxe.

0: Home,
1: m'hauríeu de veure, de debò. Oi?
2: La teva música
3: amb Enric Font.
1: Amb aquest Firewall de Pitbull, que pràcticament toco el dos, sempre és un plaer estar al teu costat. Ara no desconnectis, perquè ja tenim preparat, enllestit, l'Héctor Huguet amb El ritme de la nit, el millor sedents de sempre i per sempre. Apa, jo hi torno demà a partir de les dues. Ma, que marxo amb aquesta Time Impala. Sigueu bons, xau, pescau.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.
0: Amb Héctor Huguet.

0: Don't go, please don't go. No marxis, diu. Queda't, home, double you. No per res, bàsicament perquè és dissabte, són les 9, li agafem el relleu a l'Enric Font i d'aquesta manera comença de nou un programa Remember a RAC 105, va.
1: Si una cançó és immortal,
0: sí?
1: Sona al ritme de la nit.
0: Oh, i tant. I aquesta

El títol li va fer justícia a la cançó i sí, com bé indica, va donar la volta al món arreu del planeta, around the world, la la la, des d'inicis de mil·lenni, al ritme de ATC. Vinga, que això no s'atura. Tenim per aquí a Madonna amb el seu bou, que DJ Sammy amb el Heaven, o aquesta ja sonant per aquí de fons, ni més ni menys que de Wakefield. No només tenia el Saturday Night, oi tant. Aquesta també la recordem. Es diu Think of You.

i diu hola. Sí, sí, sí. Hola, hola, vinga, mai més ben dit. Per tots aquells que estiguin connectats, que acabin d'engegar la ràdio, de sintonitzar RAC 105, com cada dissabte aquí, al peu del canó, repartint èxits, ritme i totes les cançons més estimades del món del dance, com per exemple aquesta dels Tua Ibiza, el Hola La, i tantes altres que tinc per aquí fent cua per creuar la barrera de 9:45 d'aquesta nit de dissabte. Vinga, de seguida, Afro Medusa, però abans GEM, des de l'any 1995, per recuperar aquest I Wanna Fly.

La influència de la música italiana va tenir un paper rellevant, com a mínim, a finals dels 90 i a inicis del 2000, pel que fa a la música electrònica. Parlem sempre de Gigi D'Agostino, però també té un espai molt important en aquesta història, aquest bon home que va fer aquesta formació, Eiffel 65. Parlem de Gabri Ponte, en aquest cas amb el Blu de Badí de Badà. Va, més música, més clàssics. Per exemple, Kelly Llorena, al ritme de la nit, amb el Tell It To My Heart, Ice MC, It's A Rainy Day, o és hora ara de recuperar aquesta cançonassa, ni més ni menys que dels Bucketheads. Aviam qui recorda això que es diu The Bomb. Una cosa així, més o menys.

0: L'estiu és màgic, Playa Hitty. Home, l'estiu té moltes coses bones, la majoria, de fet.
1: Sí.
0: Segurament les dolentes serien la calor o que els programes habituals de ràdio com el Matina Codina o com el Ja Tardes s'aturen, no? L'Ernest Codina i el seu equip o l'Enric Font necessiten vacancetes i jo em pregunto... I aquest programa, què? Mai s'atura! És la bona notícia pels amants del so Dance, programa Remember de RAC 105, que tots i cadascun dels divendres i dissabtes de tot l'any, doncs aquí estem, per compartir amb tu la millor música dance de tots els temps, l'únic programa de RAC 105 que no fa vacances i avui no és excepció, així que després del The Summer is Magic, seguim fent cua i seguim fent via cap a les 10 d'aquesta nit. Ara, amb una cançó que a mi em va tornar boig quan es va publicar l'any 2003 i encara ho fa, himne de DJ Lassa, es diu Julia. Julia!

les anades, de les tornades. Encara creus en l'amor? Sí, home, sí, Cher, sí, home, sí, per favor. Amb el Belief comencem nova hora, les 10 d'aquesta nit. Va, posa't còmode, que encara tenim un parell d'horetes per gaudir del millor soft dance de tots els temps. Estàs en bones mans, o això crec, vaja. Com a mínim, la música és bona. Això seguríssim. De seguida, DJ Bobo, Irene Cara, amb el seu What a Feeling particular d'inicis del 2000. També Aqua, Dr. Jones, ATV, o et proposo aquesta que ens arribava des de Romania. El protagonista, Eduard Maya. Seguim amb el Stereo Love. Bona nit i benvinguts.

patia segurament, no? Dient allò de... Na, na, na, na, na, na. Amb poques ganes, però és addictiva com ella sola, aquest My Heart Goes Boom de French Affair. Doncs vinga, va. My Heart Goes Boom, Boom! Vinga, seguim endavant, família. Ara amb una cançó de fa exactament 2 dècades i déu-n'hi-do si ha plogut, sembla mentida, però sí, 20 anys ja han passat d'aquesta cançó de Luca Cassani i de Crystal, d'aquelles que té un rotllasso espectacular i es diu Milkshake.

jo mai he estat massa partidari d'escoltar la música tot drap al cotxe i amb les finestres baixades, no? Provocant que tothom es giri, que tothom et miri. Però, home, si ho has de fer, si ets dels que ho fa, com a mínim que sigui amb música com aquesta, vale? Anem a intentar popularitzar bona música, en aquest cas amb el One More Time. On sonarà aquesta cançó, si no és aquí, a RAC 105 i al ritme de la nit? Ja t'aviso, enlloc. La Velvet, va, una més que recuperem per gaudir plegats del millor So Remember en una nit de dissabte carregada d'èxits i carregada d'himnes. I quin ve ara? Doncs mira, ni més ni menys que Culture Beat. Tinc per aquí preparat el mític Mr. Bane. Abans, un tema que, vaja, a mi cada cop que el poso i que el recordo és que em ve aquella imatge, em ve la imatge d'aquell estiu, quan sonava ni més ni menys que Rio amb el Shine On.

en la seva mesura de Italo Dance. I evidentment aquesta mai falta, eh? Gigi D'Agostino, des de l'any 2000, i el seu bon Un Giorno Credi. Si tenim de tots els estils, menys de reggaeton, reggaeton no massa, tot el que sigui gènere electrònic, aquí està. Això sí, les cançons selectes, les immortals. Una d'elles, aquesta que ens presentaven al seu dia Armand Van Helden, són el ritme de la nit i es diu You Don't Know Me.

0: al ritme de la nit.
1: Només a Rec 105.
2: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

G.E.M. el seu I Feel You Tonight i aquesta trompeteta que sona de fons. Ti-tori-tara-to-ti. Ara algú em dirà, no és una trompeta, és un saxo, és una corneta, és un fliscorn. No sé el que és, no sé el que és, no sé el que és. El que sí que et puc assegurar és que encarem la darrera horeta plegats, la darrera hora d'aquest programa Remember. Va, al ritme de la nit, fins les 12, junts per gaudir del millor sodens de tots els temps. I des de l'altra banda, l'Héctor Huguet va acompanyant-te, per exemple, amb cançons com el It's a Fine Day. De seguida, Miss Jane es passa per aquí per RAC 105. També Groove Coverage amb la seva canya habitual i el Moonlight Shadow. O ara, el torn d'una cançó d'Agnes perfecta per cantar en companyia i donar-ho tot. Va, karaoke personal a càrrec de RAC 105 amb això que es diu Release Me. Bona nit! Release.

Home, aviam, s'ha de dir que pel que fa a la lletra... Què vols que et digui, no? Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, que no bailar, bailar. El ritmo de la noche, sound of fiesta. I es va quedar tan ample l'una que, vaja, no necessitava massa més per fer una cançó que encara avui dia, en ple 2026, continuem recordant i amb molta estima. Això és evident. Des de l'any 2000, vamos a la playa. I continuarem anant a la platja fins al mes de gener, com continuï aquesta calorada. La veritat que sí. Vinga, més música. De seguida, per exemple, tinc per aquí per presentar-te Alice DJ amb el seu Better Off Alone. Abans, mira, ja la tinc per aquí sonant de fons, el ritme dels 20 Fingers. Aviam qui recorda això que es diu Lick It. Són aquí...

0: dimecres a les 12.
1: Mou-te al ritme de la nit.
0: A RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11 celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el
3: 20.999 20999
2: Sèrie
3: 54 054.
2: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Si una cançó és immortal,
0: sona el ritme de la nit.

Quan diu allò de In 1999, it's still kicking, doncs hem de dir ara que el 2026, in 2026, is still kicking too, la veritat que sí. Vinga, Flying Free, una d'aquelles cançons, un d'aquells himnes que sempre sonarà com a mínim aquí a RAC 105, al ritme de la nit. També ho farà això de Planet Funk. Va, creuem la barrera de 11:15 amb aquest tros d'himne estel·lar. També canvi de registre, això sí, amb aquest tema absolutament excel·lent. Es diu Chase the Sun.

0: down.
1: Up and down, els Venga Boys, que evidentment avui també no han faltat a la cita i s'han passat per aquí pel ritme de la nit, una d'aquelles formacions imprescindibles en un programa Remember, com és el cas. Vinga, l'Up and Down el deixem enrere i encarem d'aquesta manera els últims minutets, les últimes cançons d'aquesta edició del ritme de la nit, edició de dissabte. A punt Colors i Domino amb el Hold Me, Kiss Me. Abans, una cançó original de New Order. La remescla que et proposem és la que ens arribava l'any 2001 de Commercial Breakup, d'això que es diu Bizarre Love

0: divendres i dissabtes. De 9 a 12.
1: Amb Víctor Huguet.
0: Només a Rec 105.

0: day I'm shuffling.
1: La gent critica molt aquestes batalles d'aura que hi ha al carrer i tal, del jovent, però t'haig de dir una cosa, m'agradaria veure algun dels vídeos de l'època en qüestió 2011 en què molta gent ballava o intentava, com a mínim, aquest ball tan personal, el shuffle, eh? Dels LMFAO, Party Rock Anthem, Every Day I'm Shuffling. Ai, per favor, jo el primer, quin absolut desastre. Ai, si algun dia trobés algun vídeo d'aquells, jo què sé, estaran a una BlackBerry que ja no funciona, vés a saber.
2: Si vols escoltar reggaeton,
3: aquest no és el teu programa.
4: El ritme de la nit.
1: Família, amics, amigues, un servidor que us diu adéu. La setmana que ve, més i millor. Salutacions de part de l'Hector Huguet, última cançó del ritme de la nit per Calvin Harris. I need your love.

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres a les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.